en qual gada stratgeu ch'eu stoppi il telefono dumandà. Co fagevas ti? Co fagevas ti? In Franz en Pegna

gronda, gronda, branclada, non a bazzi. At els dus, car Mauro han divisau per tei a tes diejons de sche resuna qualacheu, cul titel Im Krapfenwald.

Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mince sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Las flures, las pli fines, aieu purtau dels auls, las tias nialas brinas orna cun las branzinas, cum mes de vischs, si cauls. Jeu asceti ca porger, tibiala, miu ciupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.